0: No quería arriesgar. Ya me habéis adelantado que destrozáis las canciones. No, no quería jugármela. Tengo algunos datos de la canción, si queréis que
1: la
0: mencione.
2: Es de mis preferidas de los Rolling, es de decir.
0: ¿Es de tus preferidas?
2: Sí, sí.
0: La mía también, no solo ya por el grupo, sino también por sus apariciones en el cine, de las películas que más ha aparecido en el cine, en concreto la cinematografía de Martin Scorsese, que la ha convertido casi en una marca de la casa. Ha salido en películas como Uno de los Nuestros, Casino o Infiltrados. Formó parte del álbum Let It Bleed y nació en un momento de enorme tensión.
1: Espérate,
0: social.
1: Álvaro, que Marina no ha dicho nada. Y es que Marina igual no le gustan los Rolling porque ella va a otro rollo y
2: y es más de los nietos de los Rolling, ¿no?
3: A mí me gustan los Rolling.
1: No es tan joven. Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe. Yo soy muy fan de los Rolling Stones. Mi hermana y yo los hemos perseguido por media Europa, o sea que yo no puedo poner ninguna objeción. Muy bien, Álvaro, bien jugado. Disuélvanse, son las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la antena de la Radio Pública.
4: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
5: Són 3:15, és 3 d'agost, dilluns sense risc d'incendi a Catalunya. La millora de les condicions meteorològiques permet rebaixar el pla alfa i, a diferència de les últimes setmanes, avui no hi ha cap municipi en nivell 4 per risc extrem d'incendi forestal. S'aixequen les restriccions d'accés als espais naturals que estaven tancats, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Amb tot, sí que hi ha una setantena de localitats en nivell 3 per risc molt alt d'incendi i Protecció Civil manté l'alerta del pla Infocat. També manté la crida a la precaució. En aquest sentit, els bombers continuen treballant per estabilitzar l'incendi de l'Alta Ribagorça, que afecta una setantena d'hectàrees, una part d'aquestes al Parc Natural d'Aigües Tortes. I aquest dilluns una quinzena de comarques catalanes tenen actius avisos de pluja intensa a partir del migdia i fins la matinada de dimarts. Principalment a les demarcacions de Lleida i de Tarragona podrien caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora segons el Meteocat. Coneguem la previsió meteorològica amb la EMET Noelia García.
6: Bon dia. Avui a Catalunya comencem la setmana amb temperatures més baixes però continuaran molt altes a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 31 graus a Barcelona, 32 a Tarragona, 35 graus a Girona i 36 a Lleida. Durant aquest matí, sol i cel poc ennuvolat, però durant la tarda el cel quedarà cobert. Al Pirineu s'esperen ruixats i tempestes que podran ser fortes i no es descarten també possibles xàfecs a altres zones de l'interior i a la meitat sud. Bufa vent fluix a moderat de direcció variable i amb més intensitat a l'interior. És una informació d'AEMET.
5: I segons informa el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora hi ha circulació intensa a la P7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona, també retencions de 4 quilòmetres a la P10 a Barcelona en sentit Nus del Llobregat i també a la B20 en ambdós sentits de la marxa. També circulació intensa a la C17 entre Mollet i Parets del Vallès cap a Barcelona i també a diversos trams de la C58. I pel que fa a la circulació ferroviària, està tallada la circulació de trens de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Cunit a causa d'un atropellament. Afecta a les línies R2 Sud, R13, R14 i R15. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ferrocat. Salutacions del Sergio Lezcano a les vies de Soida, qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Aquest dilluns no hi ha cap municipi català en perill extrem d'incendi. Protecció Civil rebaixa el pla alfa per risc d'incendi forestal i no hi ha municipis en nivell 4, alhora que reobren els accessos a tots els espais naturals. D'altra banda, hi ha una setantena de municipis en nivell 3 per risc molt elevat. Amb tot, Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'alerta del pla d'emergències Infocat davant la persistència de risc molt elevat d'incendi forestal, especialment al Prepirineu, la Catalunya central i al sud-oest de Catalunya, i fa una crida a la prudència. En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi forestal al terme de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Àlex Eloi, bon dia.
7: Bon dia. Els bombers treballen des de divendres per contenir el foc que es va iniciar entre els barrancs de Lladura i de la Coma en una zona de difícil accés al municipi de Vilaller. L'incendi té diversos focus. Aquest diumenge han treballat perquè no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera, Ribagorçana i les zones de pastures properes a la vall de Boí. L'objectiu és mantenir el foc dins el vessant on està cremant actualment i que no es propagui. Les flames afecten unes 71 hectàrees sumant a les 32 del focus principal i les 39 del focus secundari, però, segons els bombers, té un potencial d'unes 2.700.

0: Per facilitar les tasques d'extinció, els agents rurals tanquen els 5 accessos a la zona. Pel que fa a l'origen del foc, el cos treballa amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp.
1: Gràcies, Àlex. Doncs els incendis forestals amenacen la natura, però també les cases i les propietats properes. Per poder cobrar l'assegurança, cal tenir la pòlissa en regla i revisar-la cada 4 o 5 anys per evitar sorpreses d'última hora, Maria Gómez.
2: Uns focs que cada cop són més virulents i més freqüents, però des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, el seu president, Francesc Santa Susana, no creu que les pòlisses canviïn per adaptar-se a aquesta nova realitat. Sí que es podrien incloure nous riscos.
3: Què sí pot passar? Que, per exemple, tens una casa de fusta al mig del bosc, en lloc de pagar 500 euros en paguis 1.000. És un risc agreujat, però difícilment no tindràs cobertura. Agreujat sí, vol dir que pagaràs més prima, si el risc, evidentment, és un risc superior a el que és l'estandardització.
2: En cas d'un incendi, qui paga sempre és l'asseguradora perquè no és un fenomen climàtic atípic, com seria, per exemple, un terratrèmol o uns aiguats. Amb la Dana de València va ser el Consorci de Compensació, una companyia estatal qui va assumir les despeses, que van superar els 4.300 milions d'euros. Si perdem la casa per un foc, l'assegurança sempre respon, però cal tenir la documentació en regla i actualitzada.
1: El sindicat Metges de Catalunya retreu al Departament de Salut que minimitzi l'impacte de la campanya Ni un minut més. Afirmen que l'activitat quirúrgica programada ha patit una afectació molt superior al 2% que xifra el govern, Ana Bañeres.
4: Segons el Departament de Salut, la decisió dels metges de no fer més hores extravoluntàries ha suposat deixar de fer unes 4.000 intervencions des del mes de juny, un 2% de l'activitat quirúrgica, el mateix percentatge que també ha traslladat a les llistes d'espera. I segons el Sindicat Metges de Catalunya, l'afectació és molt superior. Així ho han descrit alguns dels seus delegats a les xarxes.
5: A la majoria d'hospitals s'ha adherit ni un minut més al servei d'anestesiologia, que és un servei central i és capdalt per a l'activitat assistencial dels centres. A l'Hospital Universitari de Bellvitge, aquest any s'està realitzant, depèn de la setmana, entre un 10 i fins a un 30% menys de l'activitat que les mateixes setmanes de l'any passat.
6: El parc sanitari Sant Joan de Déu, un 15% de tota l'activitat quirúrgica mensual de l'hospital.
7: L'Hospital General de Granollers s'han suspès 300 intervencions del servei d'anestèsia i suposa entre un 10 i un 15% de l'activitat.
4: Metges de Catalunya remarca que, malgrat que Salut continuï negant l'impacte i no accepti negociar, mantindran les reivindicacions, tot afegint que al final serà el govern el que no es podrà permetre ni un minut més sense diàleg.
1: I ho hem conegut aquest matí, el govern ha redissenyat 170 dels 2.000 tràmits existents a l'administració per fer les gestions més senzilles i comprensibles per a la ciutadania. Properament en modificarà unes altres 40. Algunes de les millores que s'han aplicat són digitalitzar el consentiment sanitari o crear una aplicació per a la borsa de docents, Maria Huguet.
8: En l'àmbit de la salut ja s'ha posat en marxa el consentiment sanitari digitalitzat. Anteriorment, les persones que havien de ser operades havien de passar dies abans per l'hospital per ser informades i signar el consentiment. Ara es pot signar a través de La Meva Salut, estalviant les visites presencials dels hospitals quan no són necessàries. La Sandra Galvez, anestesiòloga a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
9: I en els casos en què no cal veure presencialment el pacient perquè la seva situació de salut o el procediment en què serà sotmès no és del risc, no cal que vingui a l'hospital. Se li envia el consentiment informat, on també està aquesta informació que el pacient ha de tenir. La llegeix tranquil·lament, l'accepta o la rebutja o la revoca després i ja queda dintre de l'aplicació de La Meva Salut.
8: En l'àmbit educatiu, la nova aplicació de la cobertura de vacants de docents permet gestionar les substitucions de manera més àgil. Permet acceptar o rebutjar places des del mòbil, accelerant, segons el govern, la cobertura de baixes i reduint la càrrega burocràtica dels centres.
1: I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en les ajudes de l'antiga DGAI, la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat, a joves extutelats. Segons l'Agència Catalana de Notícies, el Ministeri Públic investiga si podria haver delictes en les prestacions i ajuts i allotjament d'aquests menors per la possible manca de control en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes ajudes. El mes de març, la Fiscalia va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que ja investigava aquestes qüestions en dos expedients diferents. Repassem ara altres informacions en format breu. Detingut un membre molt actiu de la xarxa 764, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Els Mossos d'Esquadra han participat en la investigació.
0: Es tracta d'un menor d'edat de 17 anys, considerat el principal referent de la xarxa i està detingut a Guipúscoa. L'organització ha estat investigada a diversos països per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil o de continguts de violència extrema. El detingut està acusat d'enviar amenaces de tirotejos o atacs armats a centres educatius, ajuntaments, associacions i altres organismes, i tot i que mai es van arribar a produir, van generar alarma social. També de suplementació d'identitat i manipulació. Com a mínim, hi hauria una víctima a Catalunya.
1: I ja són 16 les persones ofegades a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany de manera oficial a mitjan de juny. L'última víctima és una dona de 74 anys que va morir aquest diumenge en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
0: La dona es banyava a la cala Massat, propera a la platja de Sant Pol, quan es va trobar amb dificultats. Va ser atesa pels socorristes, però no li van poder salvar la vida. En total han mort 30 persones aquest estiu a espais de bany a Catalunya, ja que 9 persones més han mort ofegades a les piscines i 5 més en aigües interiors. Protecció Civil demana extremar la precaució, tenir especial cura amb la gent gran i també amb la canalla.
1: I unes 400 persones s'han mobilitzat aquest diumenge a la Serra d'Adaró, al Baix Empordà, per reclamar carreteres en condicions.
0: Una marxa lenta protagonitzada per veïns i alcaldes de la zona i familiars de víctimes d'anys anteriors. Des de la plataforma Prou Excuses denuncien que la xarxa viària actual no compleix la normativa estatal. Francesc Baquer n'és membre.
10: Estem en carreteres que com a molt tenen una ample de plataforma de 6 metres i quan la norma obliga que haurien de tenir una amplada de carril de 3,5 i més vorals de metre, metre i mig per banda. Llavors estem demanant això, no estem demanant una altra cosa diferent.
0: Malgrat fa unes setmanes el govern va anunciar una inversió d'uns 50 milions d'euros per reduir la sinistralitat, l'entitat afirma que hi confiaran quan comencin les obres.
1: En esports parlem de futbol. El Barça avui posa punt i final a l'estada de pretemporada a St. George's Park, a Birmingham, Anglaterra. En un principi, els de Hansi Flick havien de jugar un darrer partit amistós contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, però finalment s'ha cancel·lat, ja que l'equip rival tenia moltes baixes per lesió. Pel que fa al mercat, estem pendents que es faci oficial la cessió del capità Marc-André Ter Stegen a l'Ajax, i aquesta setmana serà clau per saber si Ferran Torres continuarà al club blaugrana o marxarà al PSG. En ciclisme, avui tercera etapa del Tour de França femení, amb 156 quilòmetres i mig entre Ginebra, a Suïssa, i Poligny, a França. Ahir, la segona etapa, amb victòria de la neerlandesa Lorena Vives. La ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, va mantenir el mallot blanc com la millor ciclista menor de 25 anys i es troba en la 13a posició a la general. L'altra catalana que hi participa, Mireia Benito, va 58a. I en natació artística, Iris Tió té avui una nova oportunitat per aconseguir una medalla a l'Europeu que es disputa a París. A partir de les 9 del matí participa a la final de solo lliure femení després d'obtenir dues plates aquest cap de setmana. A la tarda, final del programa lliure per equips amb tres catalanes a l'equip espanyol. De la cultura, coincidint amb la proximitat de l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost, el CosmoCaixa ofereix aquest estiu una programació especial per preparar aquest esdeveniment. Ens l'acosta la Montse Soto.
11: El 12 d'agost, una multitud de persones se situarà sota l'efímera ombra que projecta la Lluna al llarg d'una franja de 200 quilòmetres d'amplada. L'últim eclipsi total de sol que es va poder veure a Espanya es va observar al complet des de les Canàries, el 1959, i a la península va ser fins i tot abans, el 1905. D'aquí que CosmoCaixa, des del seu planetari, hagi programat una sessió audiovisual full d'om per a poder preparar aquest fenomen que podrem viure més d'una vegada durant els propers dos anys. Valentí Ferràs, director de CosmoCaixa, així ens ho explica.
12: És un fenomen que es produeix cada 300 o 400 anys i que ara som afortunats perquè el podrem gaudir 3 anys seguits, el 12 d'agost de l'any 2026, el 2 d'agost de l'any 2027 i el 26 de gener del 2028. Hem preparat expressament un programa amb una sessió del planetari sobre els eclipsis, sobre com es produeixen, què han significat per les diferents cultures, i ho fem a cúpula completa amb una proposta immersiva que ens permet conèixer i preparar-nos per aquest dia.
11: L'eclipsi persistirà només uns minuts en els quals la foscor serà total a la franja que abarcarà a Corunya, Lugo, Lleó, Oviedo, Palència, Valladolid, Santander, Segòvia, Burgos, Sòria, Bilbao, Vitòria, Logroño, Saragossa, Terol, Lleida, Tarragona, Guadalajara, Conca, Castelló, València i Palma de Mallorca. Mentrestant, i fins al 6 de setembre, podeu gaudir d'aquesta programació especial Eclipsi a CosmoCaixa.
1: I avui marxem al ritme d'Antonio Orozco.

0: El barceloní actua aquest vespre al Festival Cap Roig en el marc de la gira de Tu Vida, una nova etapa en què situa el públic al centre. El cantant repassarà també tots els seus grans èxits quan celebra 25 anys sobre els escenaris. Les entrades per al concert d'avui estan exaurides.
1: Pasando por la vida como una...
0: D'aquesta manera arribem al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Europeos de natación.
1: Europeos de natación, exactamente. Tenemos opciones de medalla. Son Jordi Casas en los libres, en la final de solo libre, Ana Carvajal y Valeria Antolino en las eliminatorias de saltos, y Max Liñán y Juan Pablo Cortés también en saltos. Y Paula Blasi.
0: Apuntados todos los nombres.
1: Paula Blasi en el Tour de Francia femenino, que entra ya en Francia. Deja Suiza, entra en Francia, es la mejor joven.
0: Gracias, Clara Rodríguez.
1: Muchas gracias a ti.
0: La mesa de redacción, llega la información local aquí a la sintonía de Radio 5.
2: Radio 5. Cataluña.
3: Bon dia, són 3:15 del matí. Catalunya desperta aquesta primera setmana d'agost sense risc extrem d'incendi forestal. Davallen, per tant, les restriccions i reobren els accessos als espais naturals fins ara prohibits. Tot i això, una setantena de municipis del centre i oest del territori continuen en risc alt d'incendi forestal, tot quan els bombers encara treballen per estabilitzar l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Tot d'una, ampliem aquesta informació en un informatiu on també us explicarem que la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en les ajudes a l'antiga DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat, a joves extutelats, segons publica avui l'agència EFE. De seguida ho ampliem, abans la informació de servei. Pel que fa al temps, coneguem la previsió per avui. A Emet, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui a Catalunya comencem la setmana amb temperatures més baixes, però continuaran molt altes a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 31 graus a Barcelona, 32 a Tarragona, 35 graus a Girona i 36 a Lleida. Durant aquest matí, sol i cel poc ennuvolat, però durant la tarda el cel quedarà cobert. Al Pirineu s'esperen ruixats i tempestes que podran ser fortes i no es descarten també possibles xàfecs a altres zones de l'interior i a la meitat sud. Bufa vent fluix a moderat de direcció variable i amb més intensitat a l'interior. És una informació d'AEMET.
3: I pel que fa a la mobilitat, com se circula aquesta hora per les carreteres catalanes? Servei Català de Trànsit, Finaraque, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana, però sí que en els principals accessos a Barcelona han de destacar algun tram de circulació intensa. En els accessos del Vallès, a la C58 i a la C33, retencions entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat. A la ronda litoral, a l'altura de la Barceloneta, hi ha un carro tallat en sentit Llobregat arran d'un vehicle avariat que provoca 3 quilòmetres de retencions. A l'autovia 2, a la zona de Jorba, en sentit Lleida, unes obres tallen un carril i provoquen 2 quilòmetres de circulació amb retencions, i també a l'altura d'Esparreguera, un altre tram de treballs a peu de carretera provoquen un carril tallat i també retencions de 2 quilòmetres en sentit Barcelona. Acabarem situats a la demarcació de Girona i acaba d'haver un accident a la GI-634 a la zona de Jafra que provoca pas alternatiu i circulació intensa en els dos sentits de la circulació. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
3: D'altra banda, està tallada la circulació de trens de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Cunit a causa d'un atropellament. Afecta les línies de Rodalies R2 Sud, R13, R14 i R15. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Ferrocat. Salutacions del Sergio Lezcano, el control tècnic, i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Ho esmentàvem en començar. Aquest dilluns no hi ha cap municipi català en perill extrem d'incendi. Protecció Civil rebaixa així el Pla Alfa per risc d'incendi forestal, i no hi ha municipis a nivell 4 del Pla Alfa a l'hora que es reobren els accessos a tots els espais naturals. D'altra banda, hi ha una setantena de municipis a nivell 3 per risc molt elevat. Amb tot, Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'alerta del Pla d'Emergències Infocat davant la persistència del risc molt elevat d'incendi forestal, especialment al Prepirineu, la Catalunya central i el sud-oest de Catalunya, i fa una crida a la prudència. En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi forestal del terme de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Anna Pujol, bon dia.
6: Bon dia. Sí, els bombers treballen des de divendres per contenir el foc que es va iniciar entre els barrancs de Lladura i de la Coma en una zona de difícil accés al municipi de Vilaller. L'incendi té diversos focus. Aquest diumenge han treballat perquè no superi el barranc d'Escobetieso, el de Munyidó, el riu Noguera Ribagorçana i les zones de pastures properes a la vall de Boí. L'objectiu és mantenir el foc dins el vessant on està cremant actualment i que no es propagui. Les flames afecten unes 71 hectàrees, sumant les 32 del focus principal i les 39 del focus secundari, però segons els bombers, podria tenir un potencial d'unes

0: 2.700. Per facilitar les tasques d'extinció, els agents rurals tanquen els 5 accessos a la zona. Pel que fa a l'origen del foc, el cos treballa amb la hipòtesi que la causa podria haver estat un llamp.
1: Ho deien també la portada. La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en les ajudes a l'antiga DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat, a joves extutelats. Segons informa l'agència EFE, el Ministeri Públic investiga si hi podria haver delictes en les prestacions i ajuts i l'allotjament d'aquests menors per la possible manca de control en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes ajudes. El mes de març, la Fiscalia va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que ja investigava aquestes qüestions en dos expedients diferents. I més qüestions. El govern ha redissenyat 170 dels 2.000 tràmits existents a l'administració per fer les gestions més senzilles i comprensibles per a la ciutadania. Properament es modificarà altres 40. Algunes de les millores que s'han aplicat són digitalitzar el consentiment sanitari o crear una aplicació de la borsa de docents. Maria Huguet.
2: En l'àmbit de la salut ja s'ha posat en marxa el consentiment sanitari digitalitzat. Anteriorment, les persones que havien de ser operades havien de passar dies abans per l'hospital per ser informades i signar el consentiment. Ara es pot signar a través de La Meva Salut, estalviant les visites presencials dels hospitals quan no són necessàries. La Sandra Galvez, anestesiòloga a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
3: I en els casos en què no cal veure presencialment el pacient perquè la seva situació de salut o el procediment al que serà sotmès no és del risc, no cal que vingui a l'hospital. Se li envia el consentiment informat, on també està aquesta informació que el pacient ha de tenir. La llegeix tranquil·lament, l'accepta o la rebutja o la revoca després i ja queda dintre de l'aplicació de La Meva Salut.
2: En l'àmbit educatiu, la nova aplicació de la cobertura de vacants de docents permet gestionar les substitucions de manera més àgil, permet acceptar o rebutjar places des del mòbil, accelerant, segons el govern, la cobertura de baixes i reduint la càrrega burocràtica dels centres.
1: El Sindicat Metges de Catalunya retreu al Departament de Salut que minimitzi l'impacte de la campanya ni un minut més. Afirmen que l'activitat quirúrgica programada ha patit una afectació molt superior al 2%, que xifra el govern en Navañeres.
4: Segons el Departament de Salut, la decisió dels metges de no fer més hores extravoluntàries ha suposat deixar de fer unes 4.000 intervencions des del mes de juny, un 2% de l'activitat quirúrgica, el mateix percentatge que també ha traslladat a les llistes d'espera. I segons el Sindicat Metges de Catalunya, l'afectació és molt superior. Així ho han descrit alguns dels seus delegats a les xarxes.
5: A la majoria d'hospitals s'ha dedicat ni un minut més al servei d'anestesiologia, que és un servei central i és capital per a l'activitat assistencial dels centres. A l'Hospital Universitari de Bellvitge, aquest any s'està realitzant, depèn de la setmana, entre un 10 i fins a un 30% menys de l'activitat que les mateixes setmanes de l'any passat.
6: El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, un 15% de tota l'activitat quirúrgica mensual de l'hospital.
7: L'Hospital General de Granollers s'han suspès 300 intervencions del servei d'anestèsia i suposa entre un 10 i un 15% de l'activitat.
4: Metges de Catalunya remarca que, malgrat que Salut continuï negant l'impacte i no accepti negociar, mantindran les reivindicacions, tot afegint que al final serà el govern el que no es podrà permetre ni un minut més sense diàleg.
1: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge en una cala de Sant Feliu de Guíxols. És la 16a víctima mortal des de l'inici de la campanya de bany a les platges catalanes. Girona, Joan Sisquella.
8: La dona es banyava a la cala Maset i va tenir problemes mentre era a l'aigua. Diversos testimonis van alertar els serveis d'emergències i una embarcació de salvament la va rescatar i la va portar fins al punt de socors de la platja de Sant Pol, que està molt a prop de la cala Maset. Allà els sanitaris li van practicar maniobres de reanimació, però no van aconseguir remuntar-la i es va acabar certificant la defunció. Els fets van passar cap a les 2 del migdia, amb bandera verda i amb el punt de socorrisme de la platja de Sant Pol actiu.
1: Més qüestions. A partir d'avui es posa en marxa un nou centre per acollir més d'un centenar de temporers. Concretament serà el pavelló 4 de Fira de Lleida per evitar que dormin al carrer, anant cap a Ponent, Pepa Sanjanís.
9: La paeria activa avui el pavelló número 4 de la Fira de Lleida per acollir més temporers davant l'allau de persones que han arribat a la capital del Segrià per treballar la campanya de la fruita. Són 160 places que s'afegeixen al centenar que ja estan actives al pavelló número 3. Es calcula que a la ciutat hi ha unes 200 persones dormint al carrer. La majoria als Camps Elisis ha tocat aquest pavelló número 3. Aquest nou pavelló que avui es posa en marxa està habilitat pels que no tenen contracte de feina i per això miraran molt al lup els temporers que s'hi disposen de contracte i els utilitzen. Carlos Enjuanes és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida.
10: Però l'important d'aquí és que si estan d'alta nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Nosaltres tenim uns indicis que fins ara no hi ha noms i cognoms, i després hi haurà noms i cognoms.
9: Fins avui, el dispositiu principal de la Fira de Lleida ha atès 1.950 persones. La xifra és quasi el doble que en tot l'any passat, i encara falta un mes de campanya.
1: I abans dels esports, un apunt. Juli Bayot i el seu gos Atila són els guanyadors del 37è concurs de gossos d'atura que aquest diumenge s'ha celebrat a Prades. Els participants i públic posen en valor aquests concursos per evitar la pèrdua d'activitats tradicionals al Camp Tarragona. Judit Huerta.
11: Al concurs hi han participat 10 pastors i animals de Catalunya, Mallorca, València, País Basc i l'Aragó. Aquesta és una de les 5 proves del Campionat de Catalunya. El guanyador, Juli Bayot, valora la importància del concurs.
12: Ara que està en vies d'extinció i que al final desapareixerà perquè no quedaran ovelles, doncs encara més, no? Al final la sopa serà ser algo cultural perquè ja no existiran pastors, perquè no hi haurà ovelles. Entonces, bueno, aguantem tot el que puguem. I més tenint en compte que des de Catalunya, que va ser on van començar a Espanya, doncs aquests concursos s'han anat escampant.
11: A la competició hi han assistit unes 800 persones. El concurs s'ha dividit en dues fases. Primer, el gos havia de passar entre unes banderes i aturar-se dues vegades per després conduir i aturar el ramat dins un cercle. Després, ha de dirigir el ramat entre unes portes per acabar-lo tancant el corral. Tot això en màxim 8 minuts i no tots els concursants ho han aconseguit.
1: En esports, el Barça posa avui el punt i final a l'estada de pretemporada a St. George Park, Birmingham, Anglaterra. En un principi, els de Hansi Flick havien de jugar un darrer partit amistós contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, però finalment s'ha cancel·lat, ja que l'equip rival tenia moltes baixes. Pel que fa al mercat, estan pendents que es faci oficial la cessió del capità Marc-André Ter Stegen a l'Ajax, i aquesta setmana serà clau per saber si Ferran Torres continuarà al club blaugrana o marxarà al PSG. En ciclisme, avui tercera etapa del Tour de França femení amb 156 quilòmetres i mig entre Ginebra, Suïssa i Poligny, França. Ahir en la segona etapa, la ciclista d'Esplugues, Paula Brassi, va mantenir el maillot blanc com la millor ciclista menor de 25 anys i es troba en la 13a posició a la general. I en natació artística, Iris Tió té avui una nova oportunitat per aconseguir una medalla a l'europeu que es disputa a París. A partir de les 9 del matí participa en la final del solo lliure femení. De la cultura. Coincidint amb la proximitat de l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost, Cosmo Caixa ofereix aquest estiu una programació especial per a preparar l'esdeveniment. Una projecció al planetari i un taller pels més petits de la casa centrat en eclipsis vertebren la proposta del Museu de la Ciència per acostar al públic aquest fenomen astronòmic. Montse Soto.
13: El 12 d'agost una multitud de persones se situarà sota l'efímera ombra que projecta la Lluna al llarg d'una franja de 200 quilòmetres d'amplada. L'últim eclipsi total de sol que es va poder veure a Espanya es va observar al complet des de les Canàries, el 1959, i a la península va ser fins i tot abans, el 1905. D'aquí que Cosmocaixa, des del seu planetari, hagi programat una sessió audiovisual full dome per a poder preparar aquest fenomen que podrem viure més d'una vegada durant els propers dos anys. Valentí Ferràs, director de Cosmocaixa, així ens ho explica.
14: És un fenomen que es produeix cada 300 o 400 anys i que ara som afortunats perquè el podrem gaudir 3 anys seguits, el 12 d'agost de l'any 2026, el 2 d'agost de l'any 2027 i el 26 de gener del 2028. Hem preparat expressament un programa amb una sessió del planetari sobre els eclipsis, sobre com es produeixen, què han significat per les diferents cultures, i ho fem a cúpula completa amb una proposta immersiva que ens permet conèixer i preparar-nos per aquest dia.
13: L'eclipsi persistirà només uns minuts en els quals la foscor serà total a la franja que abarcarà a Corunya, Lugo, Lleó, Oviedo, Palència, Valladolid, Santander, Segovia, Burgos, Sòria, Bilbao, Vitòria, Logroño, Saragossa, Terol, Lleida, Tarragona, Guadalajara, Conca, Castelló, València i Palma de Mallorca. Mentrestant, i fins al 6 de setembre, podeu gaudir d'aquesta programació especial Eclipsi a Cosmocaixa.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. La Fiscalia Anticorrupció investiga suposades irregularitats en la concessió d'ajudes de la Generalitat per a joves extutelats després que l'oficina antifrau li advertís arran de dues denúncies per part d'un alertador de manca de control de les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions. Justament el mes de maig passat, per altres denúncies, l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, anunciava que el seu departament assumiria a partir de l'1 de gener de 2027 el servei de seguiment de les ajudes i que no tornarien a sortir més a licitació. El govern ha redissenyat 170 dels 2.000 tràmits existents a l'administració per fer les gestions més senzilles i comprensibles per a la ciutadania. Algunes de les millores s'han introduït en l'àmbit educatiu, també en salut. A tall d'exemple, els pacients podran signar a través de La meva salut el consentiment informat sobre les proves i intervencions, un tràmit que fins ara es feia presencialment i que podia suposar uns dies d'espera. Sandra Galpe és anestesiòloga a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
2: I en els casos en què no cal veure presencialment el pacient perquè la seva situació de salut o el procediment en què serà sotmès no és del risc, no cal que vingui a l'hospital. Se li envia el consentiment informat, on també està aquesta informació que el pacient ha de tenir.
1: Més qüestions. Nova víctima per ofegament en piscines i ja en van 10 des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny. Es tracta d'un home de 78 anys que moria ahir tarda a la piscina municipal de Jorba, a l'Anoia. Ahir sumàvem també una altra víctima per ofegament a les platges catalanes, la 16a, a banda de les 5 morts en aigües interiors. I es disparen les morts a la feina en el primer semestre de l'any. 60 treballadors han perdut la vida en un accident laboral a Catalunya, un augment superior al 20% en comparació amb l'any passat, amb un fort increment de les víctimes mortals de camí a la feina. Això és un 70% més en comparació. Reyes Solaz és secretària nacional de la UGT a Catalunya.
3: Porque la realidad es que continuamos perdiendo una persona cada tres días por causas relacionadas con el trabajo y eso es absolutamente inaceptable.
1: Al Pirineu de Lleida segueix actiu l'incendi de Sanet, que des de divendres per la tarda ja ha cremat més de 70 hectàrees. Són dos focus actius que s'ataquen amb mitjans aeris perquè es tracta d'una zona de molt difícil accés a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes, on les ratxes de vent canvien les condicions en segons. Amb tot, els bombers estan a l'espera de veure com es comporta una tempesta prevista sobre la zona aquest migdia. L'alcaldessa de Vilaller, nucli al qual pertany Sanet, Maria José Herta, confia que la pluja que s'anuncia per a les properes hores sigui la gran aliada.
4: Com fa tantíssima calor, només que faci una mica d'aire doncs ja torna a revifar. Esperem que plogui i a veure si realment les condicions es afavoreixen.
1: Avui, segons el mapa del Pla Alfa del Cos d'Agents Rurals, no hi ha cap població a Catalunya amb risc extrem d'incendi. Precisament, l'Ajuntament de Lleida ha habilitat temporalment el pavelló 4 de Fira de Lleida per acollir els temporers que es concentren aquests dies a la ciutat amb motiu de la campanya agrària i que actualment pernocten entorn del recinte firal. La previsió és mantenir-los fins al dilluns 17 d'agost. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, però, la informació de serveis. Coneguem com s'ha circulat a aquesta hora, tot tenint en compte que hi ha hagut un matí molt complicat a la AP7, Servei Català del Trànsit. Fins ara, que bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que l'autopista AP7, a l'altura de Castellví de la Marca, on en aquest matí hi ha hagut un accident d'un camió que ha perdut part de la càrrega, que són vigues de formigó, i ha restringit els dos carrils d'esquerra, un en cada sentit. En aquests moments s'acaben de reobrir, han pogut finalitzar les tasques de neteja d'aquesta via i, com dèiem, s'han pogut reobrir els dos carrils esquerra. Tanmateix, encara queden trams de retencions en sentit sud des de la Granada, un tram de 15 quilòmetres encara de circulació molt lenta amb aturades i també retencions força compactes en sentit nord, en sentit Barcelona, des de l'altura de Banyeres del Penedès. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Gràcies, i també expliquem que l'atenció telefònica del 012 al canal directe amb la Generalitat per obtenir informació, resoldre dubtes i fer tràmits en línia amb l'ajuda d'un agent avui pot registrar incidències puntuals per tasques de millora del servei. I pendents del temps, amb prealerta activada per fortes pluges a Emet, Nolia Garcia.
6: Avui dilluns comencem la setmana amb temps inestable i, com a novetat, amb precipitacions. Durant aquesta tarda el cel quedarà ennuvolat i a l'oest s'esperen ruixats i tempestes. Al Pirineu, a Lleida i a l'interior de Tarragona, aquestes pluges podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Durant una hora es podran acumular 20 litres per metre quadrat. Avui baixen les temperatures. 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona.
7: Balance Informativos Territoriales. La información más cercana en Radio Nacional de España.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Primer lunes de agosto en el que Ceuta empieza a recuperar poco a poco la normalidad tras la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos el pasado jueves. La peor crisis migratoria en esa frontera deja por ahora 74 muertos según el último balance de Interior. La gran mayoría de quienes cruzaron el espigón del Tarajal o lo bordearon a nado y han regresado, aunque varios miles, entre 3.000 y 5.000 según las autoridades ceutíes, siguen en la ciudad autónoma cuatro días después. Jóvenes que deambulan por las calles o que han acampado frente al centro de estancia temporal de inmigrantes y en la playa del Trampolín. Allí en Ceuta está Isabel Jiménez. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rosa. Son los puntos donde hay más concentración, pero realmente estas personas están repartidas por toda la ciudad. Ya no son las aglomeraciones de hace días, pero delante de algunas tiendas hay tanta cola y tanta gente fuera que optan por tener la persiana casi echada y despachar la mercancía por la rendija que queda. Los militares han llegado hace unos minutos a la playa del Trampolín con un camión cisterna y en un instante se han visto rodeados de personas, pero el agua es solo una de sus muchas necesidades. Wasley, sudanés.
3: Il y a des gens qui ne sont pas en bonne santé et puis nous dormons à la plage ici avec la fraîcheur, tout ça, la zéro couverture, rien. Il y a beaucoup de mineurs parmi nous.
2: Dice que hay gente que está ya con mala salud, que están durmiendo al raso con poca agua y menos comida, y añade, aquí hay menores. Precisamente la ciudad de Ceuta acaba de actualizar la cifra, está atendiendo 862, eran 180 antes de la crisis del jueves pasado y ya entonces estaban en contingencia migratoria. Pero no son todos, se trabaja para ampliar recursos porque muchos vagan por las calles preguntando a la prensa a dónde pueden dirigirse.
0: A partir de y media estaremos también en Castillejos, donde decenas de familias llevan días sin noticias y esperan saber si los suyos siguen vivos. Esto mientras el gobierno defiende su gestión de la crisis. Interior niega que tuviera advertencias previas del CNI de lo que iba a ocurrir en Ceuta. La ministra Margarita Robles respalda la actuación de los servicios de inteligencia. Mar Lupien, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Fuentes de Interior consultadas por Radio Nacional aseguran que es rotundamente falso que el CNI tuviera información, una afirmación a la que le ha puesto voz hace apenas unos minutos la portavoz del gobierno, Elma Saiz.
5: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta.
4: Poco antes, Margarita Robles decía no querer entrar en polémicas ni debates, pero eso sí, insistía una y otra vez en que la labor del CNI y los servicios de inteligencia españoles es impecable.
6: Yo no sé si no debo hablar clarísimamente. He dicho que tenemos excepcionales hombres y mujeres. Cuando hay excepcionales hombres y mujeres, pues lo que hay que poner es en valor el trabajo que hacen.
4: La ministra de Defensa se desmarcaba del discurso conciliador del Ejecutivo y con contundencia exigía a Marruecos que investigue lo ocurrido.
0: Al PP no le valen las explicaciones del gobierno. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, acaba de comparecer en la sede de Génova. Insiste en que Moncloa lo sabía y que no actuó.
7: No podemos creer que los servicios de inteligencia de España no conociesen que una marea humana que llegó a ser de 60.000, 70.000 u 80.000 inmigrantes no fuese advertido.
0: Mañana, reunión de urgencia vía telemática de los ministros de Interior de la Unión Europea para abordar esta crisis y la respuesta de varios países como Italia, que quieren aumentar los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España. Algo de lo que Pedro Sánchez se quejó en la carta que este fin de semana ha remitido a la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen le ha respondido hoy, defiende la gestión tanto de España como de Marruecos, aunque pide reforzar las fronteras. Alejandra Martínez, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sí, esos difíciles intentos de cuadrar el círculo, porque se intentar conjugar dos posiciones prácticamente opuestas, pero von der Leyen responde a la misiva de Sánchez y lo hace ahora alabando la gestión de su gobierno y, atención, como decías, también la del de Marruecos, un actor clave en la crisis de Ceuta, responsable incluso a los ojos de muchos, pero al que ninguno de los socios comunitarios ha nombrado en sus críticas. Pues bien, después de que hoy sus autoridades hayan negado estar detrás de esa entrada masiva, entrada récord, y haber dicho que lo sucedido es por culpa de las redes sociales y de una mala interpretación de la sentencia del Supremo contra las devoluciones en caliente, Europa acepta esa versión, al menos von der Leyen, y dice que tanto su gestión como la del gobierno español merecen ser reconocidas por eficaces, eficientes y rápidas. Así que, en parte, y sorprendentemente, le da la razón a Sánchez también al decir que la protección de las fronteras exteriores de la Unión es una responsabilidad compartida, que es otra de las cosas de las que se quejaba el presidente español en su carta. De todo hablarán mañana los ministros de Interior en esa reunión extraordinaria que se ha convocado precisamente a raíz de lo sucedido en Ceuta.
0: Esto en lo político, en lo judicial, la audiencia. La Audiencia Nacional ha pedido un informe a la policía para saber si puede investigar esa entrada masiva del jueves. Leticia Oliver, buenas tardes.
9: Buenas tardes, sí, es el primer paso para resolver si la audiencia tiene competencia penal para indagar en los hechos acaecidos en los últimos días. La juez de guardia, María Tardón, pide un informe detallado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional después de la querella presentada por el partido Justicia Europa, que cree que detrás de lo ocurrido hay una estructura estable con capacidad operativa para sincronizar a cientos de personas, por lo que hay indicios posibles de delitos como el de organización criminal, tráfico de personas y favorecimiento de la inmigración ilegal, pero también delitos contra la seguridad del Estado y la soberanía de España.
0: Ya lo ven, Ceuta en el foco, pero este 3 de agosto tiene muchas más noticias. Marta Mazagatos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Rosa. Julio terminó con 2.024 fallecimientos asociados a las altas temperaturas, casi el doble que el año pasado y cifra solo superada por la de 2022, según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria. Hoy Meteorología avisa especialmente a Gran Canaria, nivel rojo, hasta 40 grados en la isla. Iván Jiménez.
11: Riesgo extremo por altas temperaturas y por peligro de incendio forestal. A esta hora el mercurio roza los 40 grados en zonas de medianías y centro de Gran Canaria tras una noche más que tropical, donde municipios como Agüimes llegaron a marcar los 35.
12: Mal, mal, mal. Mucho calor, ¿verdad?
13: Es como 40 grados y eso es el verano de las Canarias, ¿no?
11: Un ojo puesto en el termómetro y otro en las zonas forestales. El plan de emergencias en nivel rojo para ampliar las restricciones ya en vigor, como el acceso a pistas forestales, áreas recreativas o los trabajos con maquinaria. Federico Grillo, Cabildo de Gran Canaria.
14: Y queda también fuera lo que es el kilómetro que teníamos alrededor del núcleo urbano, que también está prohibido. La situación es peor que lo que teníamos. Ya llevamos varios días con la isla muy reseca y tenemos que extremar las precauciones.
11: Hoy toda Canarias no se salva del calor, ya que al rojo en Gran Canaria se suman el aviso naranja en Tenerife, con máximas de 37 grados según la AEMET, y amarillo en el resto con 34 grados de forma generalizada.
10: Uno de los peores incendios del verano, el de la Sierra Norte de Guadalajara, ha quedado controlado este mediodía, 18 días después de empezar a quemar 32.000 hectáreas. El de Castellón se encuentra estabilizado, pero ya cuantifican el daño ecológico y económico. Eloy Martínez, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Artana, donde nos encontramos, es el epicentro del incendio que se originó en la Vall d'Uixó, en el interior sur de la provincia de Castellón. De las cerca de 10.000 hectáreas arrasadas, un tercio pertenece a este municipio. Aquí solo se ha salvado el casco urbano. Artana vivía de la agricultura y del turismo. Su futuro ahora es incierto. Tere Ibáñez, concejal de Desarrollo Local y secretaria de la Cooperativa de Riegos del municipio.
16: Por los datos que tenemos aproximadamente, habrá unas 400 anegadas quemadas de aguacate, unas 1.500 o 1.600 de cítricos y por las 2.000 entre secano y regadío de olivos.
15: La Asociación Valenciana de Agricultores cifra en unos 35 millones de euros las pérdidas en toda la comarca. La embotelladora de Artana es la principal empresa del municipio, da trabajo a 35 personas y el año pasado facturó más de 3 millones de euros. Hoy ha podido poner en marcha dos de sus tres plantas. Juan Bartoll es su gerente.
17: No hemos hecho un balance, pero las pérdidas son cuantiosas. Esta semana en concreto esperábamos una gran salida de producto.
15: El incendio aquí está estabilizado, la evolución es positiva y esta tarde podría darse por controlado.
10: Del exterior, Trump asegura haber detenido un gran ataque a Irán porque las negociaciones de paz se van a retomar, pero Teherán lo niega. Corresponsal en Oriente Próximo, Santiago Echevarría, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Irán niega que haya negociaciones abiertas con Estados Unidos ni tampoco espera contactos entre delegaciones de ambos países durante los próximos días. Teherán afirma que ahora solo mantiene conversaciones con Omán, con su vecino en la orilla opuesta del estrecho de Hormuz, para tratar de habilitar una ruta marítima segura por esta vía. El portavoz iraní de Exteriores, Ismail Baghaei, aseguraba esta mañana que esos problemas en Hormuz son causa de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado mes de febrero. Y contradecía así al presidente de los Estados Unidos, quien había precisado que esta misma tarde se retomaría la negociación con Irán, que ya existe un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz o que habrá pacto sobre la cuestión nuclear. Y que para facilitar esas hipotéticas conversaciones, añadía Donald Trump, había cancelado una nueva ofensiva contra Irán.
0: Y en los deportes, Vinicius ya está a las órdenes de Mourinho. Juanma Pérez Noya, buenas tardes.
19: Buenas tardes, sí. El brasileño se ha incorporado a la pretemporada blanca junto a Bernardo Silva y Ibrahim, pero tiene que decidir su futuro. Sigue sin renovar y el Arsenal Arteta llama a su puerta. Mientras, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, sigue reunido con Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, para evaluar si el Rayo puede empezar su temporada en Vallecas o tiene que desplazarse hasta Burgos. A él planteó porque su estadio no cumple las medidas mínimas de seguridad. Y por último, Tadej Pogačar ha confirmado que estará en la Vuelta a España. Tras ganar su quinto tour, el esloveno correrá la única gran carrera que le falta en su palmarés.
0: Pues con esto y más volvemos a partir de y media. Ahora las noticias más cercanas, la de su comunidad.
20: Adición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
21: Bona tarda. El focus novament sobre l'antiga DGAIA. La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajuts públics a joves extutelats per la Generalitat després que Antifrau advertís a partir d'una denúncia d'un educador social de falta de control en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions. I malauradament hem de lamentar una nova víctima mortal en la campanya de bany, elevant el total a 31 a un home mort en una piscina municipal de Jorba, a l'Anoia. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb l'Helena Ramos i Mònica Ridruejo a les vies de sol, Albert Vaques a control central. De seguida ho ampliem tot, abans però la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora Servei Català del Trànsit. Finarà, que bona tarda.
22: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista AP7 a l'altura de Castellví de la Marca, on aquest matí s'ha accidentat un camió. En aquests moments ja estan reoberts tots els carrils. No s'ha sentit de la circulació encara, però es mantenen trams de retencions en sentit sud, molta intensitat i lentitud des de la Granada, com dèiem, en sentit Tarragona, i a la calçada en sentit nord encara es mantenen els 5 quilòmetres de retencions des de l'altura de Banyeres del Penedès. També en aquests moments destaquem un altre accident a l'autopista P7 a l'altura de Castellbisbal, que talla un carril en sentit nord, en sentit Girona, i provoca 2 quilòmetres de retencions. També destaquem a l'autovia 2 a la zona de Jorba, un carril tallat per obres en sentit Lleida, que provoca 4 quilòmetres de circulació amb retencions. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
21: I la previsió del temps, Emet Noelia García.
23: Avui dilluns comencem la setmana amb temps inestable i, com a novetat, amb precipitacions. Durant aquesta tarda el cel quedarà ennuvolat i a l'oest s'esperen ruixats i tempestes. Al Pirineu, a Lleida i a l'interior de Tarragona, aquestes pluges podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Durant una hora es podran acumular 20 litres per metre quadrat. Avui baixen les temperatures. 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
20: Edició migdia. Ana Bañeres.
21: La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajuts públics a joves extutelats per la Generalitat. Les diligències intenten concretar si va ser fruit d'una mala praxi o d'un possible delicte de malversació. Núria Alcalà.
24: Sí, la Fiscalia va requerir al març informació a l'Oficina Antifrau sobre aquesta problemàtica. Es dona la circumstància que l'oficina tenia obertes dues investigacions arran la denúncia d'un alertador. Una sobre la prestació d'ajuts per a l'emancipació de joves tutelats i l'altra sobre la concessió de pisos. Les investigacions van detectar situacions com la concessió d'ajuts per duplicat o bé en casos en què el beneficiari ja no es trobava a Catalunya. Això es va sumar un informe de la Sindicatura de Comptes que va xifrar més de 167 milions les prestacions concedides indegudament per l'antiga DGAIA entre els anys 2016 i 2024. L'Oficina Antifrau ha tancat la primera de les investigacions i ha remès el seu informe a la Fiscalia, que ara haurà d'investigar si les entitats que gestionaven les prestacions haurien fet un bon seguiment i control dels ajuts. D'altra banda, l'òrgan manté oberta la segona investigació sobre la possible existència de pisos buits destinats a extutelats, pagats per la Generalitat, però que no s'haurien ocupat mai. Amb tot, la Fiscalia haurà de concloure si aquestes presumptes irregularitats encaixen en algun delicte o responen a un descontrol de les entitats. El Departament de Drets Socials assumirà des del gener de 2027 el seguiment de les prestacions a joves extutelats.
21: Nou ofegament mortal d'un banyista de 73 anys a la piscina municipal de Jorba, a l'Anoia. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. La 31ena, espais aquàtics, si sumem platges i aigües interiors. I a banda, un estudi ha identificat desigualtats socials, educatives i econòmiques en els ofegaments mortals dels infants. Anna Pujol.
1: És el que diu un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, conjuntament amb l'Agència de Salut Pública, publicat a la Revista Espanyola de Medicina Legal. Eneco Barberia, director de l'Institut.
2: Analitza 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes de les víctimes mortals de desofegament.
1: L'estudi ha detectat que més de la meitat dels menors eren de nacionalitat estrangera, els quals s'han ofegat principalment en platges, rius i altres entorns que requereixen més coneixement aquàtic, supervisió i habilitats de seguretat. Indica que aquesta realitat s'ha d'interpretar com un possible reflex de les desigualtats socials, econòmiques, educatives i d'accés als recursos de prevenció. En aquest sentit, l'estudi assenyala que alguns infants i adolescents poden trobar barreres per aprendre a nedar o accedir a activitats aquàtiques educatives, ja sigui per aquests factors esmentats o perquè han arribat al territori en edats en què aquestes oportunitats són menys accessibles. Per això, els investigadors subratllen que els ofegaments es poden prevenir amb iniciatives que garanteixin la igualtat d'oportunitats.
21: I alarmant augment de les morts per accident laboral a Catalunya, la primera meitat de l'any, 60 treballadors han perdut la vida a la feina, Climent Sabater.
3: Això suposa una mort cada 3 dies en l'àmbit laboral a Catalunya, una xifra inacceptable, denuncien els sindicats. 60 víctimes mortals en accident laboral entre gener i juny, un 22% més, i els sinistres mortals de camí a la feina disparats un 70% amb 17 morts. Reyes Solaz és secretària nacional de l'UGT a Catalunya.
5: Y esto nos obliga que las empresas tengan que incorporar la movilidad segura com una part essencial de la prevenció i no deixar-la de lado.
3: Malgrat que no surten en aquesta estadística perquè van ser el juliol, els dos últims morts van ser fa pocs dies, una a les obres del Camp Nou, després de rebre el cop d'una viga, i l'altra a la mina de potassa de Súria, on li va caure una paret a sobre. Morts traumàtiques presents en gairebé la meitat dels casos.
5: Que han habido mortales por caída, por resbalar, por golpes, por falta de EPI, por supuesto que son evitables.
3: Les patologies per causes no traumàtiques, com infarts o vessaments cerebrals, encapçalen el rànquing de víctimes mortals. En el cas de la sinistralitat laboral, plou sobre mullat perquè l'any passat les morts a la feina ja es van disparar a prop d'un 30%.
21: Doncs encara en l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Lleida ha obert el pavelló 4 de la Fira amb 160 places per a temporer sense sostre fins al 17 d'agost. El dispositiu ja suma més del doble de tensions que l'any passat. Pepa Sant Genís.
6: Per fer front a l'allau de persones que han vingut aquest any a buscar feina a la campanya de la fruita i dormen al carrer, l'Ajuntament de Lleida ha obert avui un segon pavelló amb 160 places a la fira, que s'afegeix al que ja estava obert amb 100 places. Carles Enjuan és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida.
25: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost. La idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un lloc, en un sol punt.
6: Aquell lloc on s'han concentrat la majoria de persones que dormen al carrer és als Camps Elisis, al voltant del pavelló que porta actiu des del juny. Molts estan pendents del procés de regularització o no tenen papers.
26: Ahora no puedo trabajar porque yo tengo más papeles.
27: Si no tienes trabajo porque el problema del papel es también no tienes el casa para dormir.
6: L'Ajuntament de Lleida ja ha atès 2.000 persones aquesta campanya, el doble que durant tota la campanya de l'any passat.
21: I en el marc de les oportunitats, aquest matí la Fundació Pere Tarrés ha donat el tret de sortida dels casals d'agost becats dirigits a nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Laura Hurtado.
28: Tot i que l'oferta es redueix significativament a l'agost, per a moltes famílies els casals són l'única manera de conciliar. En concret, aquestes beques s'adrecen a infants i joves vulnerables, ja sigui per motius econòmics, d'habitatge o de violència intrafamiliar. Una cinquantena assistirà al casal social del barri de Torre Baró.
29: Se les olvida el mòbil. Es lo más importante para mí, que se les olvide la tele y el móvil. Y llegan contando muchas historias de cada persona que conocen.
30: Me he despertado muy temprano porque volía a venir al casal. Les tenía mucho el casal.
31: El horario mío de trabajo es el mismo horario de aquí del casal. Para mí va perfecto. No tengo ese con quien dejar a los niños.
32: Acabo de llegar al país y eso. Yo quiero conocer gente nueva.
28: Uns 2.000 infants gaudiran d'activitats becades per l'entitat aquest agost.
20: Edició migdia.
21: 2:19, aquest migdia s'han retirat els mitjans aeris de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça a l'espera de l'arribada de tempestes que puguin ajudar a frenar aquest foc que porta actiu des de divendres i que ja ha cremat més de 72 hectàrees d'alta muntanya. Es tracta d'un incendi molt complicat que s'ubica a més de 2.000 metres d'altitud i que afecta la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. L'alcaldessa de Vilaller, municipi al qual pertany Sanet, és la Maria José Erta.
4: Estem anant matí, tarda i nit a veure com està l'evolució, perquè, clar, com fa tantíssima calor, només que faci una mica d'aire doncs ja torna a revifar, i la veritat és que està sent molt complicat per tots els mitjans, tant per l'orografia com per la climatologia. Esperem que plogui i a veure si realment les condicions es afavoreixen.
21: I mentretant, més de 3.000 ovelles pasturen durant l'estiu a l'estació d'esquí de la Molina. La seva presència serveix perquè les pistes estiguin a punt per quan arribi la neu. Joan Sisquella.
7: Són els xais d'una dotzena de ramats de l'Empordà i el Pla de l'Estany que habitualment fan la transhumància per buscar pastures de muntanya. Estan a la zona dels alabaus i es van desplaçant per tot el domini esquiable de la Molina, menjant herba, fertilitzant el terreny i mantenint una bona coberta vegetal que permet compactar millor la neu a l'hivern. En Martí Nicolau, el majoral que amb l'ajut de dos gossos d'atura s'encarrega de controlar els animals, diu que les ovelles són la millor alternativa a la cega maquinària.
8: La ovella és un animal que no destrossa, arrana molt l'herba, busca tots els racons i sota els arbres i fa molt bona neteja.
7: El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, diu que l'experiència, que també s'estén a la resta d'estacions d'esquí que gestionen el Pirineu català, afavoreix el model econòmic territorial.
9: D'aquesta manera som infraestructures naturals i climàtiques, també, i per altra part també estem acollint o estem integrant-nos amb l'activitat comuna amb els territoris on estem.
7: L'acció dels animals es complementa amb feines mecàniques per despedregar i per allisar el terreny de les pistes.
21: Catalunya consolida la sintonia de la majoria d'esquerres al Parlament, però tot i l'estabilitat, el president Salvador Illa no acaba de capitalitzar el seu govern en solitari en conflictes oberts al setembre i davant d'un cicle electoral on un canvi de govern a la Moncloa l'exposaria un canvi de rasant de la legislatura. Amb el PSC obrim avui el cicle de les carpetes pendents dels partits amb l'Helena García.
10: Sí, sense batzegada. Sí, ja prima l'estabilitat davant la confrontació a Madrid i el tacticisme de Sánchez. Però la bona gestió que els socialistes contraposen a les turbulències del procés s'esberla amb el pols dels docents i els metges. Rodalies, Mossos infiltrats a les escoles, dos esvorancs en dues setmanes o el fiasco de les proves PISA. El desgast es fa evident a les enquestes, amb un descens de fins a 7 escons en intenció de vot. Però tot i això, el PSC constata que té una majoria sòlida al Parlament. Ferran Pedret, a Ràdio 4.
11: Veiem que està funcionant una majoria progressista al Parlament de Catalunya que permet no només l'aprovació dels pressupostos, sinó també que s'aprovin lleis i mesures per les majories socials del país.
10: El repte en la gestió i lleis com la de memòria, la limitació de la compra especulativa o el sensellarisme en legislatiu, i ja suma mantenir la sintonia amb els socis en cicle electoral. I les carpetes condicionades per Junqueras i Albiach, que Illa, com Sánchez, també porta al setembre. Finançament i habitatge, amb una majoria plurinacional contra les cordes i l'amenaça que la sintonia entre Generalitat i Moncloa s'esmicoli si Sánchez, assetjat per la corrupció al PSOE, no encadena un altre mur contra PP i Vox a les generals.
21: I de moment, però, el govern redueix la burocràcia administrativa a més de 200 tràmits i serveis per a fer les gestions més senzilles i comprensibles per a la ciutadania. Unes millores digitalitzades que ja són efectives en diferents àmbits. Maria Huguet.
12: En l'àmbit de la salut ja s'ha posat en marxa el consentiment sanitari digitalitzat. Anteriorment, les persones que havien de ser operades havien de passar dies abans per l'hospital per ser informades i signar el consentiment. Ara es pot signar a través de La meva salut, estalviant les visites presencials als hospitals quan no són necessàries. La Sandra Galvez, anestesiòloga a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
13: I en els casos en què no cal veure presencialment el pacient perquè la seva situació de salut o el procediment en què serà sotmès no és del risc, no cal que vingui a l'hospital. Se li envia el consentiment informat, on també està aquesta informació que el pacient ha de tenir. La llegeix tranquil·lament, l'accepta o la rebutja o la revoca després i ja queda dintre de l'aplicació de La meva salut.
12: En l'àmbit educatiu, la nova aplicació de la cobertura de vacants de docents permet gestionar les substitucions de manera més àgil, permet acceptar o rebutjar places des del mòbil, accelerant, segons el govern, la cobertura de baixes i reduint la càrrega burocràtica dels centres.
21: I a Barcelona, gairebé un mes després que es detectés un esvoranc en una pizzeria del barri de Sant Gervasi i la Bonanova, no paren de créixer els veïns afectats per les obres de la línia 9 del metro. Cristina Martín.
0: La plataforma que s'ha constituït per representar-los ja suma més de 60 veïns i propietaris dels negocis que s'han vist desallotjats. També s'estan apropant finques més enllà de les 8 desallotjades dels carrers Teodora la Madrid, Rubinstein i Sant Gervasi de les Cassoles. Ho explica la portaveu de la plataforma, l'advocada Carmen Pérez Pozo, especialista en defensa del patrimoni.
1: En zones on encara no es donen per afectades ja comencen a haver situacions complicades. Pèrdua de clients, esquerdes i preocupació. Aleshores, tenim els que ja estan afectats directament i el que veuen com acabaran afectats.
0: Després que la Generalitat comuniqués que s'havia detectat una nova esquerda en la zona afectada, l'advocada assenyala que ha augmentat la sensació d'inseguretat de tots els veïns i que no es calmaran fins que no es coneguin les causes exactes de l'incident.
21: I parlem ara d'esports. José María Rubí, bona tarda.
2: Bona tarda.
21: Esports.
2: El Barça tornarà avui a casa. Després de la cancel·lació del partit amistós que havien de disputar aquesta nit, els de Hansi Flick han donat per acabada l'estada a Terres Britàniques amb l'entrenament d'aquest matí. La gran notícia de les darreres hores, de les darreres jornades a Anglaterra, ha estat l'evolució de Balde i la pubalgia que arrossega. El defensa ja ha pogut començar a fer part del treball amb la resta del grup. El conjunt blaugrana descansarà dimarts i dimecres i tornarà a la feina dijous a la seva ciutat esportiva, i el següent compromís de pretemporada pel Barcelona serà un triangular dissabte a Udine contra l'equip local i contra el Nottingham Forest. I en paral·lel seguim esperant l'acord entre Barça, Ajax i Ter Stegen perquè el porter alemany es pugui incorporar finalment a l'equip neerlandès. L'Espanyol, per la seva banda, gaudeix avui de jornada de descans. Els de Manolo González reprendran la pretemporada demà. La seva propera cita serà dissabte, també. L'equip perico tornarà a desplaçar-se a terres angleses per jugar el seu darrer partit de preparació. Serà al camp del Coventry. El següent, pels blanc i blaus, serà ja el debut a la Lliga, la tarda de diumenge, dia 16, a casa, rebent el Llevant. I creix la preocupació al voltant d'un dels dos equips de casa nostra que jugaran a segona divisió aquesta propera temporada, Josep Guardiola. El Girona no està tenint una planificació senzilla i el descens d'aquest darrer curs ara li hem d'afegir la manca de concreció en els moviments de mercat.
5: A dues setmanes justes per començar el campionat de Lliga, el Girona Futbol Club és, a hores d'ara, l'equip de segona divisió que menys fitxatges ha fet, només 3. Izan González, Pixuri, Morante, els quals cal afegir-hi que Sergi Puig, porter del B, ha pujat al primer equip i que s'ha renovat Istuani i David López. Precisament el central reconeixia dissabte, després de l'1-4 en el trofeu Costa Brava davant de l'Arsenal, que estan encallats i que necessiten cares noves. Abans que aquestes arribin, però, s'haurà d'obrir la porta de sortida, on Arnau, Siganko, Vasprilla, Àlex Moreno o Van de Vic tenen molts números per abandonar Montilivi.
2: Molta feina a fer, queda clar. Gràcies, Josep. Per cert, que el proper partit de pretemporada dels de Quique Álvarez serà el duel entre els dos equips catalans de la categoria. I aquest proper divendres s'enfrontaran Girona i Sabadell.
21: Gràcies. I en el temps de cultura, coincidint amb la proximitat de l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost, CosmoCaixa ofereix aquest estiu una programació especial per a preparar l'esdeveniment, una projecció al planetari i un taller pels més petits de casa centrat en eclipsis que vertebren la proposta del Museu de la Ciència per acostar al públic aquest fenomen astronòmic. Els detalls, Montse Soto.
14: El 12 d'agost, una multitud de persones se situarà sota l'efímera ombra que projecta la Lluna al llarg d'una franja de 200 quilòmetres d'amplada. L'últim eclipsi total de sol que es va poder veure a Espanya es va observar al complet des de les Canàries, el 1959, i a la península va ser fins i tot abans, el 1905. D'aquí que CosmoCaixa, des del seu planetari, hagi programat una sessió audiovisual full dome per a poder preparar aquest fenomen que podrem viure més d'una vegada durant els propers dos anys. Valentí Ferràs, director de CosmoCaixa, així ens ho explica.
15: És un fenomen que es produeix cada 300 o 400 anys i que ara som afortunats perquè el podrem gaudir 3 anys seguits, el 12 d'agost de l'any 2026, el 2 d'agost de l'any 2027 i el 26 de gener del 2028. Hem preparat expressament un programa amb una sessió del planetari sobre els eclipsis, sobre com es produeixen, què han significat per les diferents cultures, i ho fem a cúpula completa amb una proposta immersiva que ens permet conèixer i preparar-nos per aquest dia.
14: L'eclipsi persistirà només uns minuts en els quals la foscor serà total a la franja que abarcarà a Corunya, Lugo, Lleó, Oviedo, Palència, Valladolid, Santander, Segòvia, Burgos, Sòria, Bilbao, Vitòria, Logroño, Saragossa, Terol, Lleida, Tarragona, Guadalajara, Conca, Castelló, València i Palma de Mallorca. Mentrestant, i fins al 6 de setembre, podeu gaudir d'aquesta programació especial Eclipsi a CosmoCaixa.
21: I nosaltres avui acabem amb l'Antoni Orozco. L'artista de l'Hospitalet de Llobregat actuarà aquesta nit al Cap Roig Festival, un retorn als escenaris per oferir un concert carregat d'emoció. Presentarà juntament amb els seus grans èxits les seves composicions més recents, música en directe amb tota la intensitat en un entorn incomparable davant el Mediterrani.

0: Posem el punt i final en aquest bloc informatiu. Poden continuar informats a la web rtv-e.cat. Gràcies, bona tarda.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.